0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a les ballato. I està a les cantato.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: coneixes Stam. I està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es.
3: Va contra corriente, la la la la.
0: Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

Radio. El parla que te acompaña, Tommy Juan Tormo. Un minutet ja sobre les 7 del matí, hasta les 9, així al 90 puntos de la FM. T'acompanyem a la musiqueta més fresqueta del moment per animar-te a primeres hores del dia.

Girls Rhythm, una remezcla de dos clàssiques, una de Dua Lipa i l'altra de Snap. Vinga, senyores, que acabem d'arrencar. Tinguem dues hores per davant de bona musiqueta, fresqueta, maeta. Si al 90.2 de la FM, a través de la web per tot el món, BluRadioFM.es, allà on vagi, allà on estigues. Where did you go? Overdrive. I Annabelle Lee.

100% Radio Fórmula. Per així es pilles inaugurant l'edició del dimarts 2 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. De 9 minuts sobre les 9 del matí, el primer que tenim que fer en este espai és saludar als nostres patrocinadors. A G-Sport. G-Sport. Prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això és roba tan còmoda i que senta tan bé als deportistes, perquè està feta a consciència. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, te passes avui mateix per la carretera de CIMAT 14. Pues visites a la seva web, gsport.es. Agafem la premsa musical i fins les 10 ens posem al dia junts. Salutacions de Jessica Mesa, un plaer acompanyar-vos. Primera pàgina de la premsa, i ahí tenim l'efemèride. Es conten que tal dia com avui, però de l'any 1971, va néixer José Mario Martínez Arroyo González. Bueno, pues per este nom no, veritat. Bueno, pues sí, si vos dic que ell és José Andrea. Ell és un dels cantants més boiguts del rock folk metal en espanyol. Va néixer a La Paz, a Bolívia, encara que se va criar a Madrid. El coneguem per ser la veu dels Mago de Oz. Però dir-vos que abans d'entrar en la banda, va ser professor de cant i tenia formació com a tenor líric. De ahí ese chorro de veu, eh? La seva plegada als Mago de Oz a mitjans dels 90 va marcar l'inici de l'etapa més popular del grup. Amb les seues veus se van gravar fonamentals com La Leyenda de la Mancha, Finisterra, Gaia o altres àlbums. Molts consideren cançons com Fiesta Pagana, La Costa del Silencio o La Posada de los Muertos un tribut a la música folk rock metal en espanyol. Bueno, pues després de 7 anys en la formació de Mago de Oz, va emprendre la seva carrera en solitari. Avui anem a quedar-nos amb esta versió que van fer del Dust in the Wind, Polvo en el Viento. Avui felicitem a José Andrea, que és el seu cumple.

l'arte de Ariana Grande perquè avui el seu nom apareix a la premsa musical. L'artista ha anunciat a través de xarxes socials que el seu octau àlbum d'estudi es titularà Petal i que s'edita el pròxim 31 de juliol. El disc estarà format per 12 cançons i aplegant després de 3 anys d'intensitat activitat cinematogràfica. L'àlbum ha estat coescrit i produït junt a Max Martin, el mateix equip amb qui ja va treballar en Eternal Sunshine. Ariana Grande descriu el projecte com... Es algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante. La portada reforza esta idea, ya que en la portada vegem una foto en primer pla del rostro de Ariana Grande, una fotografía en blanco y negro, con una sonrisa tímida en la que no sabes, bueno, pues qué está intentando irte. Y para presentar este álbum, bueno, pues Hey Dad, I Met Your Love Me. Bueno, pues un tema que se acaba de estrenar y que ve acompañado del seu corresponent videoclip. Bueno, pues el vídeo per la ràdio no te'l puc oferir, però sí convidar-te a que el busques, que t'encantarà. Vinga, descobrim el nou tema per Ariana Grande.

oficialment com el grup revelació de l'any, però per a nosaltres ja ho són, eh? Vaja descobriment, ultraligera. Ahí estaven sonant també este lapsus.

sea que es muy curiosa. En algunos coles de Andalucía, bueno, pues en la megafonía sonaba Bad Bunny de tant en tant. Ningú s'explicava com ni per què. Bueno, pues pareix que s'ha desvelat el misteri. Vas a llegir-vos esta notícia. La Conselleria de Desenvolupament Educatiu de Andalucía ha informat que les incidències registrades en esta setmana i la passada setmana a les pissarres digitals de centres educatius de Andalucía, on sonava una cançó de Bad Bunny, bueno, pues responia no a una bretxa digital de seguretat, sinó que la idea havia partit d'un usuari que sí que estava autoritzat. L'administració educativa ha detallat en un comunicat que la revisió tècnica del proveedor Smart Technologies i la pròpia conserjeria descarta que se produirà un hackeo o un accés extern no autoritzat. Dir-vos que finalment s'ha investigat i si sonava en les pissarres digitals debí tirar més fotos de l'artista puertorriqueño és perquè algun professor estava en el aire. Bueno, pues algun professor que tenia el accés, bueno, pues va ser qui va hackejar. De moment no s'ha donat a conèixer qui ha sigut este professor, però que segur que s'ha guanyat en l'estima de tots els alumnes de centre, ¿a que sí? Bueno, pues suposem que ho faria pues per trincar un poc el gel, ¿no? Continuarem informant sobre esta notícia, bueno, pues que ens ha paregut molt curiosa. Anem a tancar ja este 100% Radio Fórmula. El motiu? Pues que es queden sense temps, només 5 minuts i alcancem les 10. I encara vos tinc que donar compte de la previsió de l'horatge.

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: I want to see all the ladies out there shaking that onion.
2: Sonava per així el Save Me Tonight amb de Jennifer López i David Guetta, ara en espanyol. Sálvame hoy. I compta amb la col·laboració de Gabito Ballesteros. Guetta i Jennifer López tornen a la càrrega. La dupla que va dominar les pistes de ball del món sencer amb el Save Me Tonight acaben de llançar el Sálvame Hoy, un remix en espanyol que suma al cantautor mexicà Gabito Ballesteros en una de les col·laboracions més exitoses d'este any. Este tema ja està disponible en totes les plataformes digitals i també en format físic, en el qual s'inclouen els remixes oficials de gent com Joel Corry o Norman Duray, entre altres. Un hit històric este per a els dos artistes. Recordem que se va llançar de manera original en els primers dies del mes de maig, alcançant ràpidament el número 1 en la llista Billboard. Bueno, pues ara volen obrir-se camí també per al mercat latí i per això acaben de presentar esta versió en espanyol. Sálvame Hoy. Bueno, pues necesitaban que la conegueres para posarte al día. Ahí la tenías, ¿eh?

Aquestes són els minuts que passen de les 10 del matí i per així estem ja en temps de 100% peticions. Inaugurant aquesta edició del dimarts amb 2 de juny de 2026. Molt bon dia a tots. Des d'ara fins les 2 vos donem l'opció de que per així soni la música que vos apetís. Podeu fer una proposta musical, acompanyar-la d'alguna dedicatòria, una salutació. 678-60-53-30. 100% peticions en marxa.

és com si fora la segona part del No te vistes que no vas, perquè la història ha canviat. Continuem amb Charlie Puth, junta Hikaru Utada, aplega el seu èxit, Home.

estaba esperando. Ahí tenía Antoni Orozco. Esperaven també per ací una pròxima petició i ja la tenim, eh? Aplega el 678-60-53-30. Un WhatsApp que demana un poquet de remember. Bueno, pues això està fet any 1999. Segur que recordes este

Estopa, que Estopa sempre bebe, veritat, em siga el moment del dia en què siga. I millor encara sí, és un tema del record, un dels seus primers èxits. Anem a quedar-nos amb Tu calor, que és la que avui anem a patir i passar.

0: I just love to say it.
1: Jason.
2: Feia temps que no sabíem de Santana i de la seva guitarra, veritat? Bueno, pues reapareix amb este tema en el que col·labora també Becky G. Ahí estava sonant Mi Gran Amor. Carlos Santana junta Becky G acaben d'estrenar esta cançó que toca un tema, bueno, pues que els llatins porten molt dins de l'ànima, veritat? Com migrar als Estats Units i sobreviure. Bueno, pues està disponible des del passat divendres. També contame el seu corresponent videoclip. Como siempre, quiero que mi guitarra, las melodías, suenen, se sientan y sea un abrazo universal, contaba Santana en la presentación. Ahora más que nunca en este planeta necesitamos unidad, armonía y unión. Esto es un abrazo.

7 minuts sobre les 11 del matí, segona hora per este 100% petició. Ja saps, si t'ha petit un tema així en concret, vols enviar alguna salutació, contar-nos algo, WhatsApp o ens telefones al 678-60-53-30. Fins les 2, el temps és nostre.

11 i mitja i vinga, ara anem a quedar-nos amb un tema del record. Un gran èxit amb el Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Tots els dies cuinem per a nosaltres. Ens fan el dinar. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. Ja l'ha reconegut, és l'escuela de calor, sí. El Mirador del Passatge, recordo que han refrescat la seva carta. Ara més ensalades, més pastes. Tu passa per allí, mira què és el que t'apetís. Això que t'emportes i això que te dines. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Recorda, boníssim l'arròs al forn, eh? Una de les especialitats de la casa. El guiso de carrillada, el guiso de codillo.

L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter El Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

jo me voy. Pel que molt pronter molts estudiants podran dir-li als seus llibres, als seus apunts, perquè se n'aniran a descansar. Bueno, pues ben merescut este descans per a tots els estudiants, eh? Bueno, ha començat la pau a la comunitat avui. Ja anem a conèixer un poquet més de les dades que s'estan barallant en este 2026. Més de 25.000 estudiants valencians han iniciat avui les proves d'accés a la universitat, conegudes com a la PAU. La convocatòria ordinària de la prova d'accés a la universitat ha començat este matí a tota la comunitat valenciana, amb un total de 25.666 estudiants matriculats en la seva fase obligatòria, amb la finalitat d'assegurar el funcionament correcte de cadascuna de les jornades. L'organització ha establit 55 tribunals operatius que es troben distribuïts de manera estratègica entre les 5 universitats públiques del territori, facilitant així la proximitat dels seus examinadors a les diferents comarques. Respecte a la distribució per institucions acadèmiques, la Universitat de València coordinarà un total de 16 tribunals, mentre que la Universitat Politècnica de València gestionarà 12. Així mateix, la Universitat d'Alacant disposarà de 10. La Universitat Miguel Hernández d'Elx assumirà 11. I la Universitat Jaume I de Castelló s'encarregarà de l'operatiu de 6 tribunals. Aquest repartiment respon als criteris de proximitat territorial que busca evitar desplaçaments llargs cap a les capitals de província per part de l'alumnat. Les dades oficials d'aquesta edició reflecteixen un creixement en la matriculació, amb 1.883 homes i dones respecte a l'any anterior. En el desglossament per gènere, bueno, pues pareix que les dones van estudiar més, eh? La participació femenina en les proves de la PAU se situa este any en 15.156 aspirants, enfront dels 10.510 homes inscrits. Com a referent estadístic, en la campanya passada, el 95,68% de les persones presentades va aconseguir superar la fase obligatòria, obtenint una qualificació mitjana d'accés d'un 7,2. La publicació de les notes enguany estarà fixada en el divendres 12 de juny a partir de les 13 hores, moment en què s'obrirà el període de preinscripció. L'organització horària de les matèries comunes s'ha concentrat en les franges del matí per a evitar solapaments. Les proves s'han iniciat amb 8 de maig, 2 de juny, a les 9:30 del matí amb un examen de llengua castellana i literatura, seguit per el d'història i filosofia, i deixar les assignatures optatives per a esta vesprada. Demà dimecres 3 de juny començaran amb l'idioma estranger a les 9:30. Després, història d'Espanya, obrint pas a les matèries específiques com química o física durant la vesprada. El bloc ordinari finalitzarà el dijous 4 de juny amb la prova del valencià a les 9:30 i les assignatures troncals de modalitat com matemàtiques 2 o llatí a les 12 del migdia. D'altra banda, la convocatòria extraordinària s'ha fixat per a les jornades del 30 de juny al 2 de juliol, amb la possibilitat d'estendre el calendari al divendres 3 de juliol si se produeixen coincidències en l'elecció de matèries de l'alumnat. Per a aquesta segona oportunitat, el termini de formalització de la matrícula s'obrirà del 15 al 18 de juny i les notes definitives per a esta segona oportunitat se donaran el 7 de juliol. Bueno, pues des d'ací, molta sort a tots els nostres estudiants.

lo poco que yo quiero es que me quieras. Morato y Silvestre Dangond colaborant amb esta banda. Candidats esta setmana a colar-se en la nostra llista. Ho aconseguiran o no? Bueno, pues esperem que sí, perquè això sona molt bé. Si se cola en llista ja saps que serà important i les pròximes setmanes te'l posarem en moltes ocasions. Can

Nacho era qui sonava per ací amb el seu nou senzill, Idílica. Diu la nota de premsa que l'acompanya: musicalmente, Idílico destaca por una atmósfera minimalista y envolvente y una cuidada producción. Bueno, pues se nota que este tema està fet amb molt de mimo, veritat. Sona molt bé, des del primer instant ens enganxa. És el nou senzill de Paul Grant, carregat d'emoció, nostàlgia, vulnerabilitat i som que recorda així com a èpoques anteriors, veritat? Bueno, pues Paul Grant, que també hauria de colar-se a la nostra llista, també candidat esta setmana. Que tinga sort. 16 minuts sobre la una de la vesprada. Significa això que el matí ja el tenim superat. Bona vesprada a tots. Última hora que compartirem avui amb el Bar Avenida de Genovés i amb Grupo Innovator Mo. Però fins al final, fins l'últim moment de les dos, estaran així amb nosaltres. Sempre s'encarreguen del patrocini. I gràcies a ells tenim aquestes 4 hores que se mos passen volant. També molt important, el nostre número per poder contactar amb Blue Radio és el 678 60 53 30, perquè via WhatsApp o telefonant-nos tu pots fer que soni per ací la música que t'apetís en cada moment. 678 60 53 30.

Una declaració d'amor feta cançó, eh? Fonseca i Manuel Medrano, ahí estava, Enamorarte mil veces. I vinga, ens animem en els pròxims...

0: En res alcancem la 1:30. Un minutet ens queda. Però anem a presentar-te ja la novetat del dia. Ja saps, estàs sempre bé de la mà d'Autobusos Chambitos. Sempre al nostre costat, facilitant-nos la vida. Si estàs organitzant un viatge, una excursió, Autobusos Chambitos, no penses més i viatgeu de manera segura. 696-930-910. Ara ja saps com pots llogar un dels seus autobusos.
1: Novedad.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.